0: Nos dicen:
1: es inevitable financiarse con publicidad de grandes empresas. Si no, la información no es sostenible.
2: Respondemos:
3: hagamos un medio de propiedad colectiva. La verdadera independencia se consigue sin que tu estructura dependa de grandes anunciantes, sobre todo si son multinacionales que vulneran derechos humanos, económicos y sociales, y que más temprano que tarde terminan condicionando tus contenidos.
2: Más de 20 proyectos de comunicación se unen.
0: Nos dicen:
4: imposible.
2: Respondemos:
5: Ya lo estamos haciendo.
6: ¿Saltas con nosotras? Toda la información en saltamos.net.
7: Radio Flautas.
8: Bueno, pues ya estamos aquí después de este tema profundo de Bomba Estéreo. Buenas tardes, Bárbara.
9: Buenas tardes, buena vesprada a totes les persones.
8: Buena vesprada, bon estiu. I com vols fer-ho, en valencià o en castellà?
9: Jo soc més de defendre el valencià. Sí, i pues m'agrada parlar, i és una cosa que crec que cal gastar-la, no? Que si pues, no s'olvida.
10: Cal defendre-la, i... això sí.
8: Pues és que mos escolten en Granada, tindran que deprendre valencià.
9: Ah, ja.
10: Tampoc és tan difícil.
8: Tampoc és tan complicat. Bueno, anem a parlar de la caravana Obrim Fronteres.
9: La... Que estem d'aniversari. Cumpleaños feliz.
8: 10 anys, ja.
9: Ja, 10 anys.
8: Décima edició.
9: Sí, senyora.
8: On anem enguany?
9: Pues enguany se quedem per així. Se quedem per així perquè la externalització de les fronteres cada volta és més evident i cada volta cal treballar, no, o sea, no cal allunyar-se per a continuar treballant pel dret a migrar. I vàrem decidir... primer, estan fet un macrocie en Algeciras. Mm. Algeciras, però Algeciras. I varen pensar que calia ficar-se ahí. I després tenim, perquè encara que estem pel dret a migrar, però també hem de veure una cosa, que nos estan abocant cap a una guerra, que la gent no s'ho creu, però sí que és cert que cada volta estem gastant més en economia militar, o sea, n'hi ha més despeses cap a l'exèrcit i cap a l'armament. Aleshores, es venia bé que teníem rota per a passejar-se per allí.
10: La base naval.
9: Efectivament. Aleshores, diguem que n'hi ha 3 punts. Un punt seria... el punt d'Algeciras en el tema del CIE, el macro CIE, però un macro CIE, però que és una passada. Després estaria el punt de Rota, entre mig n'hi ha taules redones i cosetes així, no? I després un altre punt important és memòria històrica, perquè cal recordar per a no tornar a repetir. Uh-huh. I aleshores és una forma... quan parlem de migració, pareix que parlem de gent que no és d'ací d'Espanya i que mai en Espanya ho hem fet. I aquí també hem tingut que emigrar. Per tant, considerem important també parlar d'això. Així que això serien els 3 eixes d'enguany.
10: Molt bé.
9: Del dret a migrar fundit en aquests 2 punts. Del derrota, d'ahir fer-li una gràcia divina i el tema de la memòria històrica.
10: Tinc entès que el macrocie ja fa un temps que està construït, no?
9: Sí, crec que però aquesta era una macrodifici que van començar a fer-lo, però crec que ja han començat a que n'hi ha cachenta ahí. I aquesta és la gran faena. Volem denunciar que cada volta més els CIEs se fan fora. Vull dir, en aquest cas és que està inclús passant el cementeri, o sigui, que ara ja els pobles se construeixen el poble, el més enllà...
10: El cementeri?
9: La putxaeta aixa de primera estació, com es diu això?
10: El Calvari.
9: El Calvari, després el cementeri i després el CIE, perquè ja. Com ara, amb la nova llei, segurament tindran que fer més CIEs, pues, també després però deixo el CIE, no?
8: Això són els nivells de l'infern de Dante, no?
10: Ja podem convertir Dante. Reconvertir el Calvari en CIE i ja està, i fora. Dos per una.
9: Bueno, però...
8: I què coses que pugueu contar a posar en marxa durant...
9: Val, bueno,
8: que es puga contar, perquè n'hi ha coses que no es poden contar, les que se puguen contar.
9: Efectivament, mira que listo és el xic. Bueno, pues que anem a fer una festa en la que vindrà un grup de música i s'ho passarem bé, perquè és d'alegria, és motiu d'alegria que portem 10 anys així i que tinguem energia i poder... Jo, lo de la revolució, si no es baila, no és revolució, doncs pues jo ho tinc claríssim.
8: Esto era Emma Goldman, pot ser?
9: Sí, jo ho tinc claríssim. Tenim diverses taules redones importants, una sobre el centre d'internaments, otra sobre la externalització de fronteres i el tema del PEMA, que estàvem parlant abans de començar, parlàvem
8: sí,
9: del PEMA.
8: El PEMA terrible.
9: I com han fet lo de la regularització i tot això, que país que estiguem regularitzant a gent que acaba d'arribar i estem regularitzant a gent que porta ja convivint amb nosaltres, que ja són veïns nostres i veïnes nostres. I després tenim una altra taula redona que me parecía molt atraient, que era el tema de resistència en fronteres i el tema de alarma font, ¿vale? Alarma font, que és, o sea, vendria a ser molt paregut a lo que fa Malena, ¿vale? ¿Se recordeu sí. de Malena? Que estava en contacte en les pateres en quan poguera enviar reforços i tal. Bueno, pues han iniciat uns altres moviments a Xina i que, claro, perquè quan des de la banda de govern no ajuda, pues sempre és el poble qui salva el poble i es comença aquests moviments. Aleshores, anem a fer això també. També anem a estar en... O sea, aquestes són les taules redones importants, igual com n'hi ha una taula redona al voltant de la memòria històrica. ¿Vale? Ahí está el net de Bicho Malo, de un home de Olvera, que és una població de Cádiz, i per això anem a anar a Olvera, a Drede, per a que ens puguen contar en contextualitzat més. I també vindrà Pedro Troya, que és la sensació de latillo, ¿vale? que contant d'agarrar-se el latillo i tindre que eixir, no? Uh-huh. Pues com el tema de la desbandada, que veurem tot això, no?
8: Sí, sí, sí.
9: O la retirà en Barcelona, ¿vale? I bueno, estos són les taules redones que es van a fer perquè dius, no, si la gent que es començarem des de Madrid, ¿vale? I va un autobús des del País Basc que va replegant a gent i la gent de País Valencià i la gent de Catalunya acudirem tots a Madrid i des de Madrid omplim un altre autobús, així que dos autobusos de 45, estem parlant ja quasi de la centena, més a banda la gent que és d'Andalusia, que no va acudir a Madrid, sinó que se va sumar allí. Ah. Estem parlant ja quasi de 100 persones que anem a fer els diferents actes. Per suposat, n'hi haurà, que això sí se pot contar, manifestacions, se farà una manifestació o concentració en el CIE, igual com es farà una per la platja d'Algeciras, que es comença en el pàrquing darrere del port. És que jo per el Google ja me sé més o menys com és això, després ja veuré la realitat com és, però jo pel Google ja he estat allí, el Google ha estat allí tot. I farem una manifestació de reconeixement i d'homenatge de tota la gent que ha perdut la vida intentant buscar algo millor, no? Perquè és això, vull dir, quan tu parles en la gent migrant i vosaltres ho sabeu, però si és oients, les oients no ho saben, no? Ells te diuen, mira, en ma casa m'anava a morir de fam, pues ja per morir intente creuar. Moltes, jo he parlat en xicons, m'estic acordant de persones en concret, de xicons en concret, que me diuen, no sé nadar, però tenia que intentar-lo. Pues això, creuen intentant buscar buscant un treball, buscant millor vida per a la família que es queda allà, que això és una altra pressió que es tenen també, fonamentalment ells, perquè és, fonamentalment és que solen creuar, encara que també tenim dones que creuen, i dones prenyades també, però això, van buscant algo i se troben en la mort. I això és coratge, i això és
10: o desesperació.
9: Clar, desesperació també. Però és que n'hi ha gent que ni ho intenta. Aleshores és coratge. Uh-huh. Jo ho considero, pot ser desesperació. Sí, anar a desesperar, no? Però és que te podries tirar per un barranc i punto. O podries intentar-ho. I ho han intentat. No sé, lo de... Saps lo de la mosca, que dos mosques que cauen en un got de llet? Ho sabeu? Lo de,
10: no.
9: Dos mosques que estan... cauen en un got de llet i una diu, me cago en la leche, así como ixim. I una mosca està tot el rato intentant ixir, estem en la ràdio i estic fent gestos de menejar les mans com si foren ales, ¿vale? I l'altra mosca diu, i una diu, mira, jo ja estic cansada, me desespero i passo.
8: I
9: l'altra va continuar, continuar. El demà
8: va fer mantequilla.
9: Molt bé, ahí come flores. Molt bé, que va despertar-se en un damunt d'un plat de mantequilla, d'un got de mantequilla. Aleshores no es va ofegar. Aleshores volem fer un homenatge a tota aquesta gent resistent i que ho intenta.
10: Molt bé.
9: I que no li paralitza les fronteres que cada, i l'Europa està fronterissa, que, i estos inventos que es fan, no?
10: Molt bé.
9: I bueno, pues fer un homenatge a aquesta gent en coratge. Pense que és gent valenta, realment. I bueno, farem això, després la concentració que farem en el CIE. Esperem que ens puguen escoltar, perquè n'hi ha una valla sobre una valla sobre una valla, o sigui, és la valla de la valla de la valla, han fet perquè o sigui, puguen estar el més aïllats possibles. Cridarem més fort perquè es puguen escoltar, perquè sabem que els nostres crits és un alè d'esperança per a les persones que estan dins. Saber que, ni, que sempre, saber que no estàs a sols és un cant per a l'esperança. I bueno, i de pas cridarem a uns altres, no? O sigui, cridarem per ells, però cridarem contra uns altres.
8: Sí, les concentracions que es fan a la porta de CIE se fa a una hora concreta, que és quan tenen ells que ixen al pati, perquè puguen sentir escrits i sentir-se acompanyats.
9: Estem aquí, és que ja són molts anys.
8: Claro.
9: Ja són molts anys. I, bueno, i després passegem per Rota, però ja anem cap a... Anant cap al Vera, pues passem per Rota, allí a veure com està això, passejar un poquito, i després ja se'n tornen. De veritat que em preocupa realment moltíssim que socialment ha estat últimament en reunions de moviments socials i la gent no es n'adona a lo que ens estan abocant realment, de que ens estan abocant cap a una guerra. En els instituts ja ha existit una formació que pots escollir, que és en defensa i per la pau. I en defensa per la pau... molt bé.
10: Per la pau.
8: En defensa
9: i per la pau. Bueno, si voleu, vos passa el programa del curs, que no és...
8: Patrocinat per el Ministeri de Defensa, pot ser?
9: No, des de Conselleria d'Educació. Des de Conselleria d'Educació.
8: Passa-me-lo a mi.
9: Te'l passaré el programa.
10: És una cosa exclusiva?
9: És voluntari, clar.
10: Però és de la Comunitat Valenciana o s'està fent també a nivell...
9: Home, esto es Vox... O sea, així, però suposo que estaran més puestos. Jo ho tinc per el sí, és d'ací, ¿vale? És voluntari. És voluntari.
10: No me faltava això.
9: Clar, és voluntari.
8: De moment.
9: Voluntari esa formació.
8: De moment.
9: Però, clar, ja estàs... la gent que estiga propera d'això a anar treballant-la un poquito más.
8: Claro.
10: Després de passar per Espotxove, tot el món a apuntar-se a l'assignatura d'Ixa, no?
8: Claro. I ha de ser quatre dies anar a les militars a repartir targetes en els instituts.
9: Sí, jo recorde de que digueren lo de per al dia de el dia de
8: la patria,
9: el 12 d'octubre, el que el lo de los héroes, en la redacció dels héroes.
8: Sí, sí.
9: Vull dir que hi hem intentat llevar coses i bueno, en l'escola cal, és que cal ahí educar moltíssim al voltant d'això, però no només a l'escola, fora al carrer també. I per això és tan important les taules redones, que tu dius, però si areu a parlar una altra volta, si ja te saps lo del PEM, Amparo, i igual els companys que van amb tu en l'autobús també s'ho saben. No, però està bé escoltar-lo perquè aconseguim més argumentació i som 100 llumenetes, o quasi 100 llumenetes, igual ja haurem dies de passar, que podem després això transferir-ho a la resta de la gent. I és molt important compensar això. Jo, en lo que, per exemple, ha passat en el... Parlàvem també abans de començar, no? En lo que ha passat dels estudiants, del sindicat d'estudiants, que els altres han entrat a Xina com Pedro per su casa, jo crec que li es fot realment perquè se pensen que tota la gent jove s'està convertint de dretes i entonces que n'hi ha que un sindicat d'estudiants li ha de fotre moltíssim. Igual li es provoca ictericia o algun tipus de grans en la pell, sí, o algo aixina. I jo crec que han anat a per ells per això un poquet, no? Que potser millor haguem pogut anar a una altra cosa, no? A una altra sede, però jo crec que ell n'hi ha un punt important. I la gent jove és, també n'hi ha gent jove implicar, conscienciar socialment. Aixina que sí, anem a dependre més coses, a argumentar amb més força. I bueno, i lo de la memòria històrica, parlàvem de no, que no oblidem, no? Parlàvem al principi de que no podem oblidar, pues no podem oblidar la nostra història per a no tornar-la a repetir. I cada volta més en els instituts s'està fent faena al voltant d'això i hem de continuar-la fent-la a nivell social, o sigui, pedagogia social, cal fer pedagogia social i cal fer educació dins de les escoles però també fora, no? Uh-huh. I esta és la historieta que anem a fer. Jo crec que, un poc resumideta, sí que ho he contat, més o menys, no?
10: Molt bé.
8: Encara n'hi ha plaça per apuntar-se o ja s'ha tancat?
9: Pues, este matí, una companya que tenia que tal, me dia, que ara me diu no sé qui, que apunta a una amiga seua d'Itàlia, me cago en la... Ja estem ahí... Ah, bueno, se n'anem del... Que no ho hem dit, se n'anem del 17 al 22, que ja està ahí. Aleshores, te pots apuntar, però ja no podries, a lo millor, dormir en l'allotjament que estem ja, que perquè si no, a esta persona en concret, que m'estic anotant del nom i que tu la coneixes també molt bé, se va tirar-nos algo damunt. Entonces, jo crec que caldria poder apuntar-se, pues igual, a lo millor n'hi ha alguna plaça en l'autobús que crec que no...
8: Si algú no es trenca una cama i deixa el puesto lliure...
9: Ja, jo crec que... Bueno, si algú té molt interès també pot acudir directament, no?
8: Claro, i buscar-se la vida.
9: Així que, efectivament, en fi. Que del 17 al 22 estem, del 17 al 20, de neu 20, 20 ve pel matí, en Algeciras, perquè el 20 se n'anem cap a Olvera i passant per veient a veure quina gent està, perquè, clar, no, cal no oblidar. Una altra cosa que no oblidem, claro, la gent que defensa els drets humans, hem de prendre molt a rabo de passa, que estic pensant jo, rabos per tindre bona memòria. Cal no oblidar que la gent que està en rota, a més ajuda de sobte han ajudat a fer, conforme han arribat en calent, a trasladar de ben quant en quant, no sempre, no a tot hora, però han tornat a enviar a la gent cap a Marroc, per exemple. Uh-huh. Això cal tindre-ho present.
8: Claro.
9: Igual com que està en un puesto que, bueno, l'Oriente Mitjà i tal, en fi, ahí no bullis coses ahí En fin, pingüinos no. Pingüinos no, no sé lo que es per ahí, pero están están treballant unes altres coses. I bueno, per això.
8: Perdona. Hi ha alguna web o algo on la
9: sí,
8: el personal puga saber si itineraris sí. Exactes, el programa.
9: Sí, sí, i no m'ho sé, que bonico. Però segur que mirant en la nostra web apareixerà. En la web de Obrim Fronteres. Obrim Fronteres, ara està, ahí està, mi come flores, ahí buscant, ahí.
10: Mentrestant, jo volia preguntar-te, dime. En la dècada que duguem de la caravana Obrim Fronteres, tu has estat en totes?
9: En totes no, perquè va haver dos, en una me va donar un quan estàvem per Itàlia, que, i a mi me va donar en 20 milia, me va donar un problema, vaig tindre un problema de renyons, i me vas tornar a casa i bueno, i ja vaig fer-la a la meitat. I després en una altra que havia faltat mon pare.
10: Vale. Però la resta sí que has estat.
9: En la resta crec que he estat
10: en tot.
9: Sí, crec que he estat en
10: tot. Però en les altres 7 i en esta faràs 8.
9: Esta farà la 10, exacte.
10: I pues tenim la sort de que tenim una persona que ha estat
9: en pràcticament totes.
10: Les volia aprofitar pa que mos expliquessis un poquet en conjunt. Perquè n'hi ha hagut viatges que molt més, n'hi ha hagut viatges que molt menys. Hi ha hagut viatges que eren més tocapilotes, altres que eren més d'ajuda a la gent, altres que... Sí. Però en còmput global, lo que és la caravana Obrim Fronteres, m'agradaria que contessis un poquet...
9: Mira, jo me quedé con la creació de xarxa que s'ha fet. De fet, Caravana Emigranti ve nosaltres, o sea, un grup que està... O sea, és com una província més, saps? És com, o sea, està País Valencià, Caravana Migrante, País Basc, Catalunya, saps? Uh-huh. Andalusia.
10: Bueno, això demostra que no són quatre locos que tenen la mateixa idea, sinó que és una idea molt, molt transversal a arreu de...
9: Sí, i s'ha fet... Ixa xarxa ha aconseguit que poguerem... Bueno, pues, per exemple, se'n recordeu quan des del FIE d'ací se va... Quan... se van matar a un xicó des del CIE que després no estava matat, no l'havien matat, que havia sigut
8: suïcidat,
9: o s'havia sigut un incident, en fi, no sabe, llama-lo X, serà una incògnita a despejar, però bueno, la justícia ja el va despejar. Bueno, pues ahí ni se grup, per exemple, que varen traure del CIE i Xina de golp i porrat a 20 persones que era que després miraves i dius, anda, si tots són els mateixos de la patera on estava este xicó, casualitats de la vida. Pues gràcies a tota aquesta xarxa varen poder fer que unes persones con la caixa de resistència que tenim en Obrim Fronteres, pues anàvem enviant a la gent cap a diferents puestos que ells tenien coneguts i que nosaltres li diem, ei, a la gent de, en concret estic pensant, a la gent de Lleida, en la gent d'Osca, en la gent de Bilbao, que vàrem cridar, ei, que va per allà, no sé qui, i vàrem aixina aconseguir un poquet de menetjar a esta gent per a que no li tornaren, perquè clar, te tiren del CIE i te tiren sense papers. Lo normal és que en una agrupació que és major de 20 persones estem ja parlant des que és una concentració il·legal. O sea, entonces me podien deportar rapidito.
10: Sí, sí, a la setmana següent buscar-los i continuar per la zona i ja la...
9: Claro, claro, pero claro, si tú lo primer que les dius es que se dispersen en grups de 3 i aixina, pues...
10: I per això ajudareu des d'Obrim Fronteres. O sigui, la caravana d'Obrim Fronteres, més enllà d'un passeiget per la zona i veure el que n'hi ha, és també una xarxa a partir de la qual construir i poder ajudar a la gent.
9: És que m'enrotlla moltíssim. O sigui, tu m'has preguntat per caravana, aleshores, en caravana sí. Què hem fet? Doncs pues mira, en Canàries, a Frontex, li varen ficar roxenquets. Val? Jo crec que aquesta acció a mi me va agradar molt.
10: Té les teves favorites?
9: Sí, a mi sí. Encara que després, com sempre, jo me cago en... Això no se pot dir, me cago en la ley Mordaza, no se pot dir.
10: Clar
9: no?
10: Que sí. Así
9: sí. Dir, sí.
10: Así sí.
9: Bueno, pues això, que després valen tindre una multa i, en fin, i patató.
10: Però se cagareu, però, la llavorda.
9: Sí, sí. A mi, jo, bueno, és que no me'n recordo si ho vas fer jo o no, no sé si era jo o no. Però bueno, vull dir, hi ha certes accions que sí que m'han agradat molt. En Grècia contactaren la gent anarquista d'allà, d'Alemanya, per exemple, que varen contactar en aquestes persones i varen fer diferents accions, també em va agradar molt, que això fos la primera. Bueno, clar, és que jo sóc del grup d'accions, aleshores pues, tendisc a d'això, però fonamentalment les relacions que s'estableixen entre les altres persones és tan important que ficar-li cara, és tan important, i jo crec que és el més important, més allà de fer accions i, per suposat, de poder argumentar, de poder parlar amb la gent, jo...

0: programa.
1: Molt bé. I de totes formes, sempre el dia d'abans o dos dies abans de que se fa, per exemple, una manifestació, és un cartell.
0: Claro.
1: És un cartell.
0: Però ahí, ahí tenen el programa ben...
1: Sí, i en la pàgina web nostra, ahí anirà apareguent cosetes, claro. Igual com anirà apareguent el que ja hem fet, les fotos...
0: Bueno, sí, la seguida que...
1: La seguida que, a més, és que ja ho sabeu, és que sempre ho fem així, o sea, ja estem mai... Ja portem 10 anys!
0: Claro.
1: Que portem nosaltres, portem sí, encara més temps, eh? Que abans estàvem parlant d'això, que ja venia abans i sí. I bueno, i entonces, abans de que... n'hi hagi manifestació, pues apareixerà cartell, pues si sabeu que el 17 es comença el 18, segur, el 18 per la vespre és la manifestació per la platja. El 19 la concentració. La concentració en lo de, bueno,
0: el 19 la marxa al CIE de Botafuegos.
1: De Botafuegos, efectivament. El 20 el passeïto per Rota i després per la vesprada lo de la
2: memòria històrica.
1: La de la memòria històrica. El 21, el 20, bueno, també el 21 tenim ahí fer una reflexió de vore d'avaluació i tal, però igual pues també se farà si no és ese dia o dies abans tal, anem a fer algo perquè no podem oblidar Palestina.
0: Claro, algo s'ha de fer.
1: I algo s'ha de fer, igual com cal recordar que quan uno va a la farmàcia i te donen jo què sé, supositori, o se m'ocorris, jo per donar per cul algú. Teva, pues tu li dius, escolta, no ne tens un altre que teva a mi no me va?
0: Claro.
1: Abans d'anar a la farmàcia, al metge, o a la metgessa, quan t'estiga fent
0: la recepta
1: ja. Tu li dius, escolta, que jo li tinc, que m'eix grans quan me prenc teva. Sí, dona'm una altra cosa que no s'hi va.
0: Un jarabe.
1: Un jarabe de no teva.
0: Bueno.
1: I això, entonces, yo supose que farem algun... Podem parlar de guiño, ¿vale? Cap a Palestina, no podem oblidar Palestina, no podem oblidar tantes coses.
0: Clar que no.
1: Ai.
0: Bueno, tenim que tallar perquè tenim que tirar l'altre àudio. ¿Tenies un tema? ¿Vos dedicar-lo a algú o presentar-lo?
1: Pues jo vull parlar, bueno, el tema, bueno, que sempre que gastem molt, jo sé què, que parla d'abrir fronteres, però abramos fronteres, però abramos mentes i abramos corazones, ¿no?
0: Así los,
1: que se entienda en grana. ¿Grana?
0: Muy bien, en grana.
1: En grana, que se entienda también. Obrim fronteres, obrim ments.
0: Pues
1: course,
0: vamos con Ouvre les frontières, con Soprano,
2: clasicazo.
0: Canción de Tiken Jah Fakoly, que nos la vamos a aprender de memoria. Es fácil aprendérsela. Sí. ¿Eh? Vamos para allá.
2: Gracias, Bárbara.
0: Moltes gracias,
1: Bárbara. Gracias a vosotros.
0: Adiós.
1: Adiós.